0: 40 años de radio que se nota. Tengo mi eslogan, dice: en la meva vida, la cosa més bona, els 70 anys de Ràdio Barcelona.
1: Oh, un rellotge pel senyor.
2: Un rellotge.
1: Un rellotge. I dos, si vol.